0: Más de uno Madrid.
1: Noticias Comunidad Valenciana.
2: Bon dia. La tensió a la comunitat educativa va en augment i ara podria afectar a les proves de la Pau. L'Assemblea de Professorat Corrector, formada per més de 250 especialistes, ha anunciat possibles mesures de pressió davant el bloqueig en les negociacions amb la Conselleria d'Educació. Entre elles, una renúncia en bloc, la no assistència a la constitució dels tribunals de correcció i possibles mesures relacionades amb les qualificacions. L'Assemblea també critica, diuen, el silenci de les universitats públiques valencianes i reclama un suport institucional més clar tant al professorat com a l'alumnat. Els contem també que el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, encapçala a hores d'ara ací a València una manifestació per a reclamar salaris dignes, vivenda accessible i uns serveis públics de qualitat. La marxa, així este migdia, des del carrer Sant Vicent de València, a l'altura de la plaça de l'Ajuntament, i farà parades al Palau de la Generalitat i a la seu de la patronal autonòmica. Un tribunal de València ha condemnat al pagament d'una indemnització de 160.000 euros, de quasi 160.000 euros, a una clínica quiropràctica per les lesions provocades a una pacient de 32 anys tras les manipulacions contraindicades que empitjoraren el seu estat neurològic i que finalment va desenvolupar en un altre síndrome, més conegut com cola de cavallo. A estes hores, a Torrevieja, el director general de Turisme, Israel Martínez, assisteix a l'entrega de distintius de qualitat turística SICTEC, i la consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, assisteix a l'apertura d'una nova residència de salut mental a València. Bona vesprada.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno.

0: llegada del Mundial con el sorteo de un televisor QLED Smart de 55 pulgadas para ver a la selección a lo grande. Contrata ahora tu internet rápido y estable con instalación profesional sin permanencia y primer mes gratis. Este Mundial vívelo en 55 pulgadas. Llama ahora al 635 30 30 30. Hola Wi-Fi, el boom de primavera.
1: Este verano empieza en La Vila Joyosa.
2: Llega Maror Festival 2026.
1: M-Clan, La Fúmiga, Carlos Dares, Sanguijuelas del Guadiana, El Dilubi y muchos más. 26 y 27 de junio. Dos días de música, gastronomía y el mejor ambiente del verano frente al Mediterráneo.
2: Últimas entradas a la venta en marorfest.com. Maror Festival.
1: Tu mejor inicio de verano.
3: ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
4: Tú eliges.
3: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
4: ¿Todo?
3: A solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
4: Y no te pierdas nada.
5: ¿Te gustaría pasar momentos inolvidables con tus amigos y colegas en un lugar preparado para ello?
6: Pues nos vas a encontrar en Denia. Somos Dorian Gray Iris Theatre Pub y disponemos de un local de 500 metros cuadrados con dos salas. En la sala Dorian te ofrecemos conciertos en directo y en la sala Gray los mejores DJs.
5: Además tenemos terraza con dos plantas y con coctelera abierta de jueves a domingo y en las vísperas de fiestas, con tardeo a partir de las 18 horas. Tu lugar de moda, Dorian Gray Iris Theatre Pub, en la calle Lamar 14, en Denia. Entrada libre.
3: Más de uno.
7: Bon dia. En primer lloc, moltes gràcies a Onda Cero Gandia per convidar-nos a participar en aquest espai. Enguany ja és la 20a edició del cicle de cinema en València, que aposta per una programació gratuïta i en aquest cas ampliada durant tot l'any, exceptuant els mesos d'estiu. Són diverses les entitats que organitzen aquest cicle, com són la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València, la Mancomunitat de Municipis de la Safor i el Departament de Política Lingüística de l'Ajuntament de Gandia, amb Esther Sapena al capdavant. Aquesta iniciativa naix com una aposta ferma per a promoure la cultura en la nostra llengua a Gandia i a la comarca. Entre les novetats de l'any 2026 destaquem la incorporació de subtítols en valencià en les pel·lícules per tal de garantir l'accessibilitat de les persones sordes o amb necessitats auditives. I l'altra novetat és que el Departament d'Infància s'ha sumat al projecte amb la creació del cicle Infància al cinema, que està orientat a públic familiar amb pel·lícules també en valencià, de qualitat i que transmeten valors educatius, emocionals i culturals. Bé, la veritat és que totes les pel·lícules han sigut un èxit, però volem destacar especialment la producció valenciana de La invasió dels bàrbars. Estem molt contents perquè va tindre una gran acollida per part del públic i així, per petició popular, es repetirà este dimecres 27 de maig al Serrano, al Teatre Serrano, a les 7, a la Sala B, i comptarem amb un col·loqui del director Vicent Monsonís. Aprofite per recordar-vos que el cicle de cinema en valencià té lloc un dijous al mes a les 7 al Teatre Serrano i el d'Infància al cinema un diumenge al mes al mateix teatre a les 11:30 del matí. No res, simplement vos recorde que podeu consultar tota la programació a la web i a les xarxes de l'Ajuntament i per descomptat vos convidem a tots i a totes a vindre a veure La invasió dels bàrbars demà, perquè és una pel·lícula fantàstica i imprescindible que no vos deixarà indiferents. Gràcies.

0: 12:47 minutos. Bien, empezamos nuestra andadura por la Safor Bailina y lo hacemos pues en este momento en clave cultural y cultural de primer orden. Bien, damos ya la bienvenida o la bienvenida a Vicent Monsonís, director de esta película. És la invasió dels nous bàrbars.
1: Bueno, sí.
0: Supongo que li pillarà una miqueta... no sabran lo dels bàrbars a Sant de que ve, a lo millor, a part de l'audiència. Posa-mos al dia, Vicent. Pues qui són aquests bàrbars? Ja ho saps que són bàrbars.
1: Mira, el títol de la pel·lícula és una... Bueno, primer que res, moltíssimes gràcies per tindre'm aquí. Estic molt honorat de que m'hagueu cridat i em permeteu parlar i presentar la pel·lícula. Te dic que el títol és una troballa extraordinària de l'autor de l'obra de teatre en la qual es basa la pel·lícula, La invasió de los bàrbaros, de Txema Cardenya. I fa referència a un quadre que representa exactament la invasió dels bàrbars prenent Roma, no?, i destruint la civilització, però que ell el porta al context de la guerra espanyola, de la immediata postguerra, per a reflectir també com la guerra, que va ser fruit d'un alçament militar, no?, d'un cop d'estat, el que va ser que va portar els bàrbars, els nous bàrbars, que van destruir la societat democràtica, no? O sigui, que els nous bàrbars són ni més ni menys que la intolerància, el feixisme, les noves tendències dictatorials o autoritàries que mos pareix que d'alguna manera també estan tocant a la porta avui en dia, no? I això són els bàrbars dels que parla la pel·lícula.
0: Bueno, la veritat siga dita de que de barbaritats vam anar més que sobrats. Dins del tema, n'hi ha alguna intenció de, diguem, de remarcar algo que no volem que torni a passar?
1: Sí, òbviament. La pel·lícula té un component didàctic, jo crec, prou important. I no perquè tingui aquesta ambició, sinó simplement perquè la pel·lícula està molt documentada. Jo el que vaig fer en la pel·lícula va ser, quan vaig escriure el guió, el que vaig fer va ser posar en context la idea bàsica que oferia Txema Cardenya en l'obra de teatre, que no és altra que mostrar com les ferides obertes en el passat segueixen obertes encara avui dia. Ell fa una obra de teatre que mos du de la immediata postguerra, del moment de la repressió franquista, fins avui en dia, quan molts familiars que són hereus d'aquella repressió estan encara buscant les víctimes en les fosses i estan buscant els seus familiars que van ser represaliats, no? Jo el que faig en la pel·lícula és posar en context aquests dos moments històrics, creant moltes històries paral·leles, moltes històries i moltes circumstàncies que expliquen la història de cada moment, però tot això que vaig posar jo en el guió està molt documentat. Està fins al punt de que jo pensava que era molt important que ningú me poguera dir que ens estàvem inventant res. Tot el que conta la pel·lícula és la història tal com l'explica la Universitat de València, que ha fet uns estudis molt interessants sobre la postguerra, o està inspirat o està basat en fets reals. I precisament per això els professors de secundària que veuen la pel·lícula mos diuen que en 2 hores de pel·lícula els estem estalviant 2 setmanes de lliçons i mos insistixen molt per a que mostrem la pel·lícula als estudiants de secundària perquè aprenen molt de la història recent d'Espanya, no? I a més una història recent d'Espanya que nosaltres centrem en València, que és el nostre territori, la nostra terra i la nostra cultura. I això també és una miqueta especial perquè no n'hi ha massa oportunitats de veure pel·lícules que parlen de nosaltres, no? Que parlen d'aquesta part de la nostra història, però a més que ho facin des del punt de vista valencià. I jo penso que tot això fa que la pel·lícula tinga molt d'interès didàctic també per als professors que ens insisteixen en que l'ensenyem als seus alumnes.
0: Bé, de qualsevol manera, Vicent, el tema me toca de ben a prop. La meva parella està buscant, ja que encara n'hi ha una supervivent que no voldria morir-se sense saber alguna cosa d'un dels seus germans. La dona té 104 anys, encara que està perfecta, i a lo millor n'hi ha que arribar fins a França, no? Perquè també va estar prou involucrada en el tema de lo que estaves comentant, de aquestes fosses comuns i de totes les barbaritats que van passar al llarg de la guerra. Considere que és una que este tipus d'actuacions són molt necessàries, perquè per desgràcia veus ara el cariç que estan prenent moltes coses, el dones comptes la falta, malgrat el que s'ha dit, la falta d'informació que n'hi ha, perquè jo crec que si la gent sabés realment el que va passar, jo no crec que tingueren ganes de tornar a aquest tipus d'extremismes, no? Però no ho sé, igual estic enganyat, però el que sí que sé és que iniciatives com aquesta fan molta falta, veritat?
1: Bueno, jo estic completament d'acord amb tu. Vull dir, això que comentes, me ho estàs comentant, però t'he de dir que en cada presentació que fem de la pel·lícula, i jo crec que l'èxit de la pel·lícula, que a nosaltres ens ha desbordat, però a nosaltres ha sigut inesperat que la pel·lícula hagi rodat tant i encara estigui rodant tant com ho està fent, és precisament perquè n'hi ha moltíssima gent, molta més de la que nosaltres pensem, que se sent interpel·lada directament per la pel·lícula, perquè en cada presentació ens trobem 3, 4, 5 persones que ens donen el seu testimoni personal, que ens diuen que en la seva família, que el que estem explicant en la pel·lícula és la història de la seva família, que ells van viure unes circumstàncies paregudes, que encara estan buscant les restes o que les han localitzat o que han tingut la sort de recuperar les restes d'algun avantpassat. Fixa't que només en Paterna, en el cementeri de Paterna, nosaltres vam tindre molta col·laboració per part dels col·lectius de familiars del cementeri de Paterna. Hi ha més de 2.200 afusellats soterrats en fosses comunes, no? Això són 2.200 famílies que han hagut de viure amb la tristesa, no? i amb l'angoixa d'intentar recuperar la dignitat i el record dels seus avantpassats, no?
0: Lo que costa, menys mal que afortunadament n'hi ha també una sèrie d'historiadors que estan ahí escarbant i estudiant i mirant, que lo qual pues fa que la cosa siga possible, no? Perquè si no ja veus on tindries que anar a buscar. Menys mal, que n'hi ha gent que està involucrada al màxim.
1: Totalment, però és que a més el treball que han fet les famílies per un costat, els col·lectius memorialistes, tota la gent que ha recollit la memòria i els testimonis dels seus avantpassats, els historiadors, però ara dic també els mitjans de comunicació i el cinema, el treball de donar, no només de mantenir la memòria, que això és importantíssim, sinó també de donar-li veu i de posar-la en el debat públic, això jo crec que és importantíssim, perquè és la manera de reconèixer de veritat el que va passar i de mirar-li a la història a la cara, no? Amb els ulls oberts. Nosaltres t'he de dir que hem tingut moltíssims problemes per a distribuir la pel·lícula en el seu moment, perquè vam parlar amb les principals distribuïdores espanyoles de cinema independent i mos digueren totes que este tema no interessaria al públic. I ha sigut exactament al revés. O sigui, quan l'hem començat a distribuir, quan l'hem començat a mostrar en les sales de cinema, ha sigut el públic el que ha tirat de la pel·lícula i el que l'ha promocionat i el que ha fet que poguérem arribar a més llocs. I és perquè és un tema que ha estat amagat molt de temps, però que interessa molt a la gent, perquè la gent no té por a la memòria. La gent sap que necessitem fer memòria, perquè si no recordem i si no coneixem la nostra pròpia història, estén condenats a repetir-la, no?
0: Pues efectivament, eixa és la frase, eixa és la frase de, del dia. Vicent, la pel·lícula és pel·lícula col·loqui, no?
1: Sí.
0: Si contamos l'acte, ja no solo és la pel·lícula, sinó el que serà l'acte en si.
1: Pues demà a les 7, a la sala B del Teatre Serrano, que per cert, vos he de dir que teniu un sistema de projecció i de so fantàstic, extraordinari, de cinema comercial. Nosaltres, bueno, aniré jo a presentar, faré una presentació xicoteta de la pel·lícula, més que res per agrair a la gent que assistix, no? que vinguin a veure-la, però una volta acabe la pel·lícula jo estaré ahí el temps que faci falta per a fer col·loqui sobre els continguts de la pel·lícula, sobre el cinema valencià, sobre com hem pogut fer la pel·lícula, què volem fer amb ella, però també per escoltar al públic, conèixer la seva opinió, conèixer les seves històries, que expliquen com l'han rebut, perquè a mi m'interessa molt saber també com este diàleg, no? entre els productors o els directors o nosaltres que fem l'obra i el nostre públic natural, que és el públic valencià. Jo vull saber com rep allò que nosaltres estem contant. Així que demà estarem allí per a presentar la pel·lícula i per a comentar-la una volta s'acabe amb tota la gent que vingui a vindre.
0: No, l'acte no pot ser pues, més interessant, que vaig molt bé i que continuem tots d'alguna manera lluitant contra aquesta barbàrie.
1: Pues no resteu agraïts moltíssim, moltíssimes gràcies, i estic completament amb tu en aquesta lluita. Pense que la memòria és imprescindible, és molt necessària, perquè si no coneixem el nostre passat, si no ens enfrontem a ell i el fem nostre, serà impossible anar tots junts de la mà cap al futur, no?
0: O el que és pitjor, caure en els mateixos errors.
1: Exactament, exactament. Això és el que hem d'evitar, siga com siga. Així que moltíssimes gràcies per donar-me veu ara en la vostra cadena, i espero que el públic s'anime i que ens veiem demà en allà al teatre, en Gandia.
0: Ok, pues una abraçada i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Más de uno. Es la una, mediodía en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas tardes. Junts per Catalunya descarta apoyar una hipotética moción de censura del PP, y aunque igual que el resto de socios reconoce que la situación de la legislatura es muy complicada, ninguno de ellos está dispuesto a hacer nada que pueda provocar un cambio de gobierno. Congreso, Ignacio Jarillo.
4: Así es el diagnóstico de unos y otros, socios y no socios del gobierno, resumido casi por completo en que la legislatura no da mucho más de sí. Pero dicho esto, salvo PP y Vox, claro, el resto de partidos quieren mantener al gobierno vivo como sea, y por eso nadie en Sumar, Podemos, Compromís, BNG o Los Comunes hablan ni de elecciones anticipadas ni de moción de censura.
5: En Podemos creemos que la legislatura ya estaba muerta antes del caso de Zapatero, que esta situación se lo pone muy difícil, cada vez más cuesta arriba al gobierno.
6: Yo creo que es evidente que no estamos aquí para sostener en ningún caso los intereses particulares de ningún expresidente.
7: Pero evidentemente el gobierno tiene que cumplir con la ciudadanía y dar todas las explicaciones y dar toda la transparencia que sea necesaria.
4: Tampoco Junts, como decíais, cuya dirección apuntaba esta misma mañana que ni moción de censura ni pedir elecciones anticipadas está encima de la mesa.
2: Está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a la espera de lo que pueda decir la portavoz del gobierno sobre los detalles del sumario del caso Plus Ultra. La también ministra de Seguridad Social ha explicado el real decreto por el que se regula el régimen jurídico de la jubilación flexible. Elma Sainz asegura que los empleados por cuenta ajena tendrán más fácil compatibilizar pensión y trabajo, y los autónomos podrán recuperar su actividad laboral.
8: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos. Esta es precisamente una de las novedades, que los autónomos podrán acogerse a esta modalidad.
2: El gobierno valenciano ha cerrado un acuerdo con Vox para los presupuestos de este año en los que los de Abascal aseguran que han conseguido incluir la aplicación del concepto de prioridad nacional en las ayudas sociales y la vivienda. Onda Cero Valencia, Amparo Piqueres.
9: El síndic del partido de Santiago Abascal, José María Llanos, ha explicado que han negociado con el PP medidas basadas en tres pilares: una importante reducción fiscal, el problema de acceso a la vivienda y la prioridad nacional. Dicen que los populares están de acuerdo en que los españoles tengan prioridad a la hora de acceder a las ayudas sociales.
10: El arraigo es algo que está en nuestra legislación, como ustedes saben. La prioridad nacional es exactamente eso: los españoles primero en cuestiones de ayudas sociales y en cuestiones de acceso a la vivienda.
9: La oposición de izquierdas ha criticado el acuerdo, consideran que supondrá recortes en servicios públicos y afean la asunción por parte del PP del ideario de Vox.
2: El gobierno valenciano, que sigue negociando con tres de los cinco sindicatos de docentes que todavía mantienen la huelga indefinida, una huelga que amenaza ahora a la PAU en esta comunidad. 250 profesores nombrados para la corrección de las pruebas de la selectividad amenazan con no presentarse a la constitución de los tribunales si no se ha cerrado antes un acuerdo. Y en el exterior, el ejército de Israel asegura haber bombardeado durante la noche más de 100 objetivos en el este y sur del Líbano. Insiste en que todos se corresponden con infraestructuras de la milicia chií Hezbollah. Ataques que no cesan porque esta mañana ha emitido otra orden de evacuación para otra ciudad del sur del país. Corresponsal en Beirut, Marta Maroto.
11: En una orden de expulsión sin precedentes y después de meses de bombardeos continuos, el ejército israelí exige la evacuación de la ciudad de Nabatiye, considerada capital del sur del Líbano y situada más allá del río Litani, que es hasta donde Israel dijo que ocuparía el sur del país. Esta mañana bombardeó un centro médico en Esrifa, también en la región sur. Personal e infraestructuras sanitarias están protegidos por el derecho internacional, aunque prácticamente a diario hay ataques de este tipo. Misiles constantes en el sur la noche en la que Israel anunció que escalaría la guerra para aplastar a Hezbollah, según dijo su primer ministro Benjamin Netanyahu, pese a que sobre el papel sigue habiendo un alto al fuego. Y se acaba de anunciar la cifra provisional de muertos solo en bombardeos en Masgara, una ciudad pequeña en la Beká, en el este del país, que ha sufrido una decena de ataques esta madrugada. 12 personas asesinadas, entre ellas hay 2 niñas, 3 mujeres y 2 ancianos. Escenas de desolación, edificios enteros reducidos a escombros, incendios por los misiles y familias asesinadas mientras dormían.
2: Y ya se conoce el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, que este año reconoce el trabajo del historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash. Onda Cero Asturias, Ana Fierro.
12: Historiador, editorialista y periodista británico, un reconocido analista político a nivel internacional. Destacan sus trabajos documentando la transformación de Europa durante el último cuarto de siglo. Profesor de estudios europeos en la Universidad de Oxford, sus ensayos se publican regularmente en periódicos de referencia internacional. El Premio de Ciencias Sociales es el quinto de los 8 que la Fundación Princesa de Asturias concederá este año.
2: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
3: Este miércoles hay Radio Estadio con Edu García.
13: La primera final, el primer reto, un día que se recordará para siempre.
14: Rayo Vallecano Crystal Palace, final de la Conference League 2026 desde Leipzig, Alemania.
13: Este miércoles en Radio Estadio, la gran ilusión del barrio más grande de Europa.
15: Estamos en un momento en el que es un precioso momento y debemos mostrarlo así.
14: Porque a veces los sueños
13: se cumplen.
3: Onda Cero, tu radio.
16: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. ¿Sabes qué es Agenda 365? En Agenda 365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
17: Tú eliges.
16: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
17: Todo
16: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
17: Y no te pierdas nada.
16: Más de uno.

0: Más de uno.
1: ¿Te gustaría pasar momentos inolvidables con tus amigos y colegas en un lugar preparado para ello?
2: Pues nos vas a encontrar en Denia. Somos Dorian Gray Iris Theatre Pub y disponemos de un local de 500 metros cuadrados con dos salas. En la sala Dorian te ofrecemos conciertos en directo y en la sala Gray los mejores DJs.
1: Además, tenemos terraza con dos plantas y con coctelera abierta de jueves a domingo y en las vísperas de fiestas, con tardeo a partir de las 18 horas. Tu lugar de moda, Dorian Gray Iris Theatre Pub, en la calle Lamar 14, en Denia. Entrada libre.
3: ¿Buscas el mejor precio del mercado en compraventa de oro y joyas? Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
4: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
2: En La Palmera encontrarás un lugar de confianza y una magnífica relación calidad-precio. Estamos en Avenida del Norte número 6, al final de la playa de Gandía. Y nuestro teléfono es el 96-284-6486. Restaurante La Palmera. Muchos años de experiencia a tu servicio.
0: Más de uno.
5: Ortopedia Farmacia del Paseo 24 Horas te ofrece la noticia saludable del día.
6: ¿Cuántos minutos de ejercicio a la semana protegen la salud cardiovascular? Un nuevo estudio plantea esta cifra. La práctica de ejercicio durante al menos 150 minutos semanales se asocia con una reducción constante, aunque modesta, del riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero para lograr una protección sustancial serían necesarios de 560 a 610, según un estudio que publica British Journal of Sports Medicine. Las actuales recomendaciones mundiales de salud indican que los adultos deben realizar como mínimo 150 minutos a la semana de ejercicio físico de intensidad moderada o vigorosa, como caminar a paso ligero, correr o montar en bicicleta. La investigación encabezada por la Universidad Politécnica de Macao, China, que es observacional y no establece casualidad, apunta que esas recomendaciones proporcionan un mínimo universal sólido, aunque modesto, para la protección cardiovascular. Sin embargo, para que fuera óptima, podría requerir volúmenes de actividad considerablemente mayores y debería haber recomendaciones estratificadas para ayudar a orientar a los pacientes motivados a hacer más por proteger su salud cardíaca. Investigadores que no participaron en el estudio reconocen su solidez metodológica, pero consideran que las actuales recomendaciones son suficientes para la población en general. El estudio incluyó datos de 17.088 personas que participaron en un estudio del Biobanco del Reino Unido entre 2013 y 2015. La edad media eran 57 años, el 56% eran mujeres y el 96% de raza blanca. Los resultados revelaron que los adultos que cumplían con los 150 minutos semanales experimentaron una modesta reducción del riesgo cardiovascular de entre un 8% y un 9%, que se mantuvo constante en todos los niveles de forma física. Para lograr una protección cardiovascular sustancial, es decir, una reducción del riesgo superior al 30%, se requerían entre 560 y 610 minutos a la semana, aunque solo el 12% de los participantes alcanzaba ese nivel de actividad. Factores ponderados en el estudio. El análisis demostró que las personas con menor forma física necesitaban entre 30 y 50 minutos adicionales a la semana, en comparación con aquellas con mayor forma física, para obtener beneficios equivalentes. Una reducción del 20% en el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares requería de 370 minutos de ejercicio físico de intensidad moderada a vigorosa para las personas con menor forma física, en comparación con los 340 minutos para aquellas con niveles de forma más altos. El estudio analizó el posible impacto en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, observando, por una parte, los niveles de actividad física. El segundo factor observado fue la capacidad cardiorrespiratoria, que es la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo consume y utiliza durante el ejercicio intenso, lo que permite medir la eficiencia con la que el corazón, los pulmones y los músculos suministran y utilizan el oxígeno. Entre las limitaciones, el equipo señala que el grupo de estudio podría tener mejor salud y forma física que la población general, además de que la capacidad cardiorrespiratoria se estimó y no se midió el tiempo de inactividad ni el ejercicio de menor intensidad. Un artículo de buena calidad. Se trata de un artículo de buena calidad, en opinión de Julián Pérez Villacastín, catedrático de cardiología de la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, cree que la recomendación de los 150 minutos sigue siendo superválida para la población general. En la misma línea opina José Luis López Sedón, ambos en la plataforma de recursos científicos Science Media Center. Este último considera que esos resultados no deberían interpretarse como que las recomendaciones actuales son insuficientes o deban modificarse de inmediato.
5: Ortopedia Farmacia del Paseo 24 Horas les ha ofrecido la noticia saludable del día.
0: Más de uno.
7: Una de la tarde, 20 minutos, seguimos en clave de Gandía y lo hacemos de la mano del señor Salvador Gregori. Bueno, pues a mí que no digan, Salva, que no tens una maquineta ahí en el sótano de Ferdines. Porque si no, no va.
8: Ojalá, Rafa. Bueno, pues algunos dicen que estén quebrados, que estén en crisis, que estén en crítico, no sé qué, los bandos. Bueno, pues yo qué sé, que cada uno que piense lo que crea, pero al final, si estén, pues con va a ir el alcalde, José Manuel Prieto, en Guaña, reduirem el deute, 4 milions, uno, per obligació, per el tema de les quotes d'amortització que n'hi ha que fer, i després 3 més, encara que el romanent de social, se n'hagin 4 milions, això afegit a lo que n'hi havia, pues n'hi hauran 102 milions d'euros menys que en el 2015. És una quantitat important. 102 milions d'euros menys, eh? Se diu pronte, eh? Se diu pronte, però tu saps lo que costen de replegar?
7: Pues sí, la veritat és que no té que ser fàcil. Bueno, això té algun tipus de redundància en el poble?
8: Bueno, pues algun... No, el tipus de redundància que té el poble és que tu quan entres a governar, pues heretes uns béns i unes obligacions, no? Com qualsevol herència. I lo que no pots dir és... no, allò això no ho paga, que això ho van fer uns altres. Que és el que va fer pues, el Partit Popular de Torró, que en el qual estava de número 2 Víctor Soler, van decidir que no anaven a pagar el deute que n'hi havia. I bueno, escolta, no, és que això és d'un altre, però bueno, tu heretes, no? I quan heretes lo bo i lo roïn. I imagina que vosaltres no vulguem pagar els 140 milions d'euros que van deixar des del Partit Popular. No, això és el Partit Popular, això demaneu-ho a Víctor Soler i a Torró, bueno, a Torró ja no, perquè en glòria estiga. Però bueno, al final, pues, home... La gent quan, si té un mínim de responsabilitat, pues té que fer-se càrrec de les seues responsabilitats. Evidentment que aquests 4 milions ens agradaria més ficar-lo en inversions i en ajudes socials i en coses que o subvencionar a associacions per a que milloren l'esport, la sanitat o el que siga. Evidentment que ens agradaria, però bueno, tens que fer càrrec de lo que n'hi ha, de les herències, per lo bo, però també per lo roïn. I al final, pues, és una obligació que tens que fer. O tu, per exemple, si heretares un piso d'un familiar teu Dice, no, no, la hipoteca yo no la voy. Yo lo que es el piso, la hipoteca yo no voy a cargar. Pues això és el que va fer el Partit Popular.
9: Pues ojalà.
8: I tal, pues això és el que passa. Quan tu no hereta, pues hereta les molles i els ossos, les dues coses.
7: Pues nada, pues ya pues solo es cap donar-vos la enhorabona, perquè, a veure, a este pas, quan calcules tu que podreu traure's de damunt aquesta història?
8: Bueno, depèn. Si és deute zero, és una cosa. Si és estar en un deute, o millor que estigui en un 40 o un 50% dels ingressos corrents, doncs molt, molt antes. Però deute zero estaríem, doncs està previst tota l'amortització fins al 2070. Si en guany ja fiquem 3 milions anticipadament, doncs el millor serà en el 2069. Si l'any que ve també podem amortitzar anticipadament, i si n'hi ha governs és que vinguin, que tinguin una miqueta de trellat i sentit comú i puguen seguir anant amortitzant, doncs el període 2070, doncs la hipoteca que tens d'alguna manera de tots els deutes de governs passats, perquè nosaltres hem reduït 102 milions d'euros. No hem ficat damunt de la taula ni un euro de deute, hem reduït 102 milions d'euros. Pues, si continua a haver eixe sentit comú, pues, potser en el 2040 i algo, pues, s'elimina tot el deute. Però això n'hi ha que tindre.
7: Sí, el que podria ser que coneguérem vosaltres una Gandia que no estigués empenyat, perquè mala, si ja te'n vas al, si te'n vas al 70, des de luego que no.
8: Va ser difícil, però bueno, això és la... Això és la, lo que va ocórrer en aquesta ciutat. Pues, en un moment determinat hi havia molt de deute i alguns van entrar per arreglar-ho, i el que van fer va ser empastrar-ho més. Que en 4 anys el Partit Popular, que no va heretar una situació fàcil, i això tinc que reconèixer-ho, i el que passa és que ells no ho reconeixeran mai, que el que van fer, i jo tinc que reconèixer, encara que jo no estava en aquells governs, van heretar 210 milions, però és que ne van deixar 140 en 4 anys, van heretar 350. Imagina't, Rafa, que no haven augmentat ni un cèntim el deute, no que haven reduït res, ni un cèntim. Si haven quedat en 210, menys 102, ara n'hi haurien sols 108, o sigui, en no res ho tindríem pagat, com aquell que diu. Mm-hmm. Però bueno, clar, si deixes damunt de la taula 140, aquells de més impostos, o sigui, més empleo, menys impostos i menys deuda, i després resulta que ho fan tot al revés del que van dir, i ara encara van donant lliçons de per ahir. És que n'hi ha que veure el desparpajo que tenen alguns diguent coses, Menos mal que n'hi ha gent que té memòria. Menos mal que té gent que té memòria, perquè jo me'n recorde proveedors, i tu ho hauràs patit també, m'imagina, de factures a pagar-les a un any i pico, I això tu hauràs sigut patidor d'aixes coses.
7: Sí, no tinc més remei que reconèixer que sí. Que de gràcia. Pues, però bueno... Ara,
8: és que...
7: així és. Bueno, la veritat és que no sé com ho feu, el poder invertir en la ciutat i al mateix temps reduir el deute. Per això el dia al principi lo de la maquineta de fer diners.
8: Pues jo ho he comentat moltes vegades, i ara que està sentint-nos la gent, per a que ho tinguin molt clar. Tu imagina que tens una empresa, tu imagines que tens una ràdio, o sigui, la teva feina és la ràdio. Imagina't que sols n'hi hagi una ràdio en tota Gandia. Què fas? Que estan tots obligats a fer-te publicitat, que a més fiques el preu que el dona la gana, tens els ingressos assegurats, no? L'únic que tens que controlar són els gastos. Pues un ajuntament és el mateix, és una empresa que
7: bueno, l'empresa de més treballadors de la Safor.
8: No, però en independència dels més treballadors o menys treballadors. No, l'empresa que més treballadors té és Vicky Puts. Però imagina't que tens una empresa que sols estàs tu, fabriques un producte que tot el món està obligat a comprar-lo i que fiques el preu que el dóna la gana. Bueno. Els ingressos assegurats. Si el problema d'una empresa és l'any que ve que ingressaré, quins clients tindré, què podré facturar. Això és el problema, perquè el que sí que pots controlar són els gastos. Pues és el que ha passat així, s'han controlat els gastos, els ingressos...
7: L'Ajuntament com una empresa és el que vols dir, no?
8: Sí, home, anem a veure. L'Ajuntament no pot funcionar exclusivament com una empresa, però té que tindre una racionalitat econòmica. Al final, l'Ajuntament té que donar ajudes ací, allà, perquè n'hi ha gent que està molt necessitada, n'hi ha clubs esportius, n'hi ha associacions festeres, Setmana Santa, les falles, n'hi ha associacions que cuiden dels malalts, està l'Alzheimer, el Parkinson, n'hi ha un mogolló d'associacions en aquesta ciutat i no pot ser com si fos una empresa, però el que no pot ser és no portar-se en criteris, diguem, de racionalitat econòmica. O sigui, tens que tindre, no puc gastar algo tan simple com dir, no puc gastar més de lo que ingresse. Perquè si gastes més de lo que ingresses, li deus diners a algú segur.
9: Això són fames contades.
8: Ara, si tu en ta casa, gastes més de lo que ingresses, és que deixar de deure a algú. Si cobres 1.000 i gastes 1.200, a algú li tens que deure 200 euros. Algú.
9: En fi.
8: És que és el A, E, I, O, U de la economia. És que sí. És
9: n'hi ha més. Ja ho sé, ho dius per les refriegues i per les coses que moltes vegades es reprotxen, no?
8: No, bueno, però si algú es pensa que fent, jo què sé, donant entrades de bous i de mare magnums i de concerts i tal i no sé què i no ingressant diners, el coste zero, no, coste zero no, pago zero. I és el que va passar així. Sí. Jo m'entrari que devien 72 milions d'euros en factures, la que és el que va fer el PP. Eh? Soles en factures 72 milions.
9: Sí, ho recordo. Però no res, Salva, doncs enhorabona i en benefici de tots que continuï la cosa en Xina, pagant i invertint.
8: Esperem que sí, perquè a més la ciutat té que tindre projectes, té que facilitar la implantació d'empreses en aquesta ciutat. Per exemple, el polígono Sant Joiol, que enguany estem invertint molts diners, farà que després n'hi hagi empreses així que vinguin a instal·lar-se. I això significa que la gent treballa.
9: En quin punt està això ara?
8: Doncs ara estarem a un 70% del polígono. A final d'any estarà pràcticament acabat. I n'hi ha empreses que ja han demanat llicència d'obra i esperem tindre prompte, en recorda el que el dic, 26 de maig, prompte una magnífica notícia, ojalà siga així, eh?
9: Okay.
8: 26 de maio del 2026, ja me dijo Salvador Gregori que iba a dar una buena noticia a Sancho Llop, ojalá siga així i te la puga donar, eh?
9: Ok, bueno, això en benefici de tots ho esperem. Salva, moltes gràcies, enhorabona. I no res, i a continuar tapant el forat.
8: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
9: Adéu, una abraçada.
8: Una abraçada, adéu.

0: creado como una simbiosis.
1: Sí.
0: Hemos creado una simbiosis y la verdad es que trabajamos muy a gusto.
1: Nos lo pasamos pipa.
0: Y muy bien, o sea, es qué genial. O sea, sí. Contamos unos con otros y trabajamos muy bien en equipo, la verdad.
2: Molt bé. Recordem que és entre el 28 de maig i el 6 de juny. On poden consultar, dèiem, al web, si voleu donar alguns detalls, també si cal reservar lloc.
1: Sí, en la pàgina web tienen toda la información. Hay un apartado que es Sigle Cultural Descobrim. Allí tienen un poco la explicación de cada una de las actividades, la idea general del ciclo y sobre todo esos formularios en los que gratuitamente, porque todas las actividades son gratuitas, pueden apuntarse. A ver, yo les animo personalmente a que vengan pasado mañana, ¿no? Que tenemos la inauguración de esa exposición y habrá picaeta. Oye, que se vengan, que les vamos a contar.
2: Ama, yo igual. Tal vegada convences a homes d'un.
0: Sí, és una làstima, però és veritat.
2: No, sí. Doncs ja saben, eixe cicle cultural Descobrim, amb el lema Cabriola, organitzat per la Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la província de València, en col·laboració amb Caixa Popular, del 28 de maig al 6 de juny. Maria José Martínez, presidenta de COCENFE València, i David Silvestre, coordinador del cicle. Gràcies per estar amb nosaltres esta vesprada i molts èxits i que continuem parlant d'una setena edició del cicle cultural.
1: Segur que sí. Moltes gràcies
0: pues
1: a vosaltres.
0: Muchas gracias a vosotros.
3: Posats a alegrar-te el dia? Preferim alegrar-te tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tot són alegries. Caixa Popular, cooperativa impulsora de València Capital Espanyola de l'Economia Social.
4: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.

0: Connectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum, Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
1: Onda Cero Gandia, 104.0 FM.